Ave Maria da Flavio Bondi, aio diu per l'emprima ga a cajun de las viaspras romontschas. Gia els emprims tuns an cia faumoi e la canzun a immediat fatti una gronda impressiun.